0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon
3: amour. A Radio Montornès, la intersecció.
4: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Medio siglo de la mejor música en Ràdio Montornès. La música que quieres escuchar en Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, éxitos de siempre.
3: Buenísimas noches. Bienvenidos, amigos.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: La mejor música en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.2

0: Sintonizas Radio Montornès.
1: So, how's your evening so far?
2: Bonsoir, ça va fantastique, mon amour.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les Mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
3: Aquella tarde me senté a ver pasar mi vida y reflejó la luz del sol toda mi realidad.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès. Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès. Éxitos de siempre.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
2: Café.

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Sintonizes Ràdio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

sonen espinos, per als indecisos, paren dins. Missatges, llums a derives, rastre poemes, sons i imatges, platja deserta.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: En Radio Montornès puedes escuchar un programa que gira las revoluciones de un vinilo.
3: ¡Qué bueno! 33 un tercio. ¿Pero eso no es ir muy rápido?
2: Pues no, eso es ir a 33 un tercio RPM, un ritmo tranquilo, ideal para escuchar música muy elegida y hablar sobre la vida.
3: ¿Y algo más?
2: Recomendar algún libro y escuchar un poco de cine.
3: Pues pinta bien.
2: Pinta a 33 un tercio RPM, segunda temporada. ¿Para qué cambiar? I got you under
4: my skin. La mejor música en Radio Montornès.
5: No hay doctor que me retenga.

0: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar, en Radio Montornès.
1: A Radio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Radio Montornès 91.2 FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Mixtures. Un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Totes les músiques són possibles.
3: Els dilluns a les 9 de la nit, cada 15 dies, a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
5: Look for its hollow AT style. DJ Happy Vibes, Yitamo Disco Classics Megamix Volume 2.
6: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
7: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi. Ens hi posem i comencem junts un nou Generació Chic. Com sempre, ja ho saps, aquell trajecte que fem tornant cap enrere, de vegades diuen que és per agafar més força per anar cap al futur. O aquell retorn al futur. No sabíem, quan escoltàvem aquestes cançons, que el nostre futur seria recordar-les 30, 40, 50 anys més tard. No ho sabíem, però tampoc érem massa conscients d'això, eh? I ens era bastant igual, el que volíem era gaudir d'aquella música. I el que no sabíem és que després de tots aquests anys hi tornaríem a gaudir-les, tornaríem a gaudir, les seguiríem gaudint. Algunes no les hem deixat de sentir, d'escoltar, de compartir mai a la vida. Per això té sentit programes com aquest Generació Chic, en el que fem és això, buscar aquestes cançons que van ocupar el nostre cor, el nostre cap, els nostres peus també, perquè les ballàvem força durant aquells 80 i 90, ara en una història que es diu Generació Chic i que compartim amb vosaltres, per cert. Donem la benvinguda als que s'han anat incorporant. Ja ho saps que doncs aquest programa ara és la sisena temporada que el vam començar en el seu moment, però que ara doncs, la família s'ha anat fent més gran i això ens agrada. Ens escolteu des de diferents punts del territori, això és molt bonic i ens agrada força, això és veritat. Així que benvinguts a tots, ja ho sabeu, tenim un lloc de connexió que és Instagram, amb l'etiqueta al davant, aquest arroba al davant i el Generació Chic, tot junt, on podeu dir-nos coses, demanar-nos cançons o dir-nos, no sé, que parlem una mica de no sé quin cantant, de no sé quin grup, de no sé quina història que ens agradava força en aquell moment. Normalment, no dic totes les vegades, però normalment quan ens parleu de o ens demaneu que recuperem alguna cançó, moltes són de caire així com romanticot. Que ens fem els durs, però al final, escolta, agrada això d'enamorament, aquells, perquè d'aquella època el que recordem són els primers enamoraments de l'institut, de la colla, aquella primera novieta. Aquell primer dir-te que eres com el vent, aquest She's Like the Wind que ens deien Patrick Swayze.

Feels Like a Wind, des d'una pel·lícula que segur que recordaràs i que també ens ha marcat, i tant que ens va marcar. Encara és una de les que tenim moltíssimes reposicions, diria que durant l'any, eh? I ens agrada tenir-la, evidentment. She's Like a Wind pertany, doncs, a una pel·lícula, a una banda sonora, que era Dirty Dancing, una pel·lícula de 1987. En Patrick Swayze, que va morir amb 57 anys... i era el protagonista d'aquella pel·lícula, no? Amb la Baby. Sí, home, sí. Com ens agradava, eh? I quantes vegades hem provat allò de saltar i anar tots dos per terra? Si és que no tenim edat de fer segons quines coses. Ja no són edats. Ai, senyor. Va, anem amb uns de Madrid. Tres són ells, els coneixes perfectament, els germans Cano i l'Ana Torroja al davant. Amb aquesta Cruz de Navajas.

0: La història del Mario Postigo, la història de la Maria, una història que coneixem tots, una història que sabem tots com va acabar o com acaba la pel·lícula, una història que és basada en fets reals, una cançó que va ser el segon senzill de l'àlbum Entre el cielo y el suelo dels Mecano de 1990. Aquelles navalles que de matinada, quan el Mario troba la Maria en mans d'un altre, doncs es veu que no li va fer massa gràcia i ho va arreglar anant pel dret, noi. Però les coses van anar com van anar i al final, doncs mira, el que se'n va sortir i va treure la pitjor part va ser ell. Cruz de Navajas dels Mecano de 1990, aquí al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Apala, ups, up. Des del World Power. Una altra cançó de 1990, en aquest cas són els Snap. Aquells ritmes que ens feien els Snap que ens agradaven força, perquè donaven peu a parlar-hi molt, fins i tot a rapejar, alguns s'atrevien. Aquesta cançó, ja et dic, és d'un àlbum que es diu World Power, segurament el seu àlbum més important, 1990, això es diu Oops Up,

Aquesta gent són, són alemanys, tot i que hi ha també aquí Nangelotti, aquell italià que també estava molt brut amb tot el tema aquest del, de l'aquest Eurodance, en Munzing i Angelotti, tots noms bàsics de, del que és aquest Eurodance, amb les veus rapejant del Turbo B. I atenció, aquesta gent s'havia envoltat de gent, de noms com per exemple la mateixa Jocelyn Brown, eh? Sí senyor. Nosaltres anem amb una mica de rock català ara, de la mà del Sau, de la mà d'aquell tren de mitjanit.

Aquest tren de mitjanit que ens va portar el Sau amb un dels àlbums més interessants i més cuidats, no? Amb una producció maquíssima, fantàstica i superben feta, que era aquell el més gran dels pecadors. I aquell tren de mitjanit que ens va portar, per exemple, en aquell àlbum, en aquell concert en directe, aquell concert de mitjanit que li van dir també. Si lius els núvols i estàs deprimit, jo et dic que el millor per tu és un generació, xic. Oi, que ho hem fet maco, això. Sí, senyor, pots pujar al tren del generació, xic, sempre que vulguis. Ja ho saps, que el pots escoltar o bé en directe a qualsevol de les emissions que en podem fer, o també el pots escoltar sempre, sempre, sempre a través de la web. Va, què, anem amb l'Stevie Wonder? Anem amb aquell Easy.

0: I què, no em diguis que no es maga? Que és una mica el que es preguntava, el que es deia en Stevie Wonder, amb aquest Agency Lovely. No em diguis que no mola, no em diguis que no és preciosa, no em diguis que no és una passada. Unes coses molt boniques que t'ho diguin, no? I dius, home, això deu ser una cançó d'amor que li dedica, doncs, a la seva estimada, a la seva nòvia, a la seva parella. Doncs no! Quan ens parla d'aquesta noia que es pregunta, dius, no em diguis que no és preciós, no em diguis que no és excepcional, que no és maquíssima. Doncs sí, i tant que sí, però parlàvem d'Aisha, de la seva filla. Quan va néixer la seva filla Aisha, li va dedicar aquesta cançó, Agency Lovely. Des del Songs in the Key of Life, del 1976, un clàssic de l'Stevie Wonder. Una altra de les cançons que et volíem portar aquí, que et volíem acompanyar, doncs això, aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Va, que ara sí que venim amb una de les nostres, un dels nostres temes de capçalera, sens dubte. Són els Baltimora, des d'Itàlia. I aquest Tart and Boy, tot un himne, cançó de l'estiu del 85, una cançó que encara avui és un autèntic himne.

No em diguis que no valia la pena recuperar una vegada i una altra aquesta Tarzan Boy, aquesta Baltimora, una cançó, jo crec que molt, molt bona, eh? Jugàvem això de si és bona o no és bona, perquè ara ens venia una altra cançó que diu que és dolent. Ell no ho sé, la cançó segur que no. Ell, jo dic que tampoc, era dels bons, dels millors. Michael Jackson, Bad. Un àlbum que es deia així també, Bad, i que era de 1980.

You know I'm bad. Ja ho saps, sóc dolent, sóc dolentot. Una història d'un xavalet que anava a col·le, una història pensada sobre fets reals que diuen, o sempre, al final sempre hi ha històries reals que inspiren les cançons. Aquest, en aquest cas, és d'un àlbum que es va dir de la mateixa manera, és de 1987, es deia Bad, i és una de les grans produccions del grandíssim del senyor Michael Jackson, amb la producció darrere, com sempre, d'en Quincy Jones. Atenció, aquesta cançó li van oferir per cantar-la amb un duet amb el Prince i va dir que ni de conya. Va dir que no, que ell això no ho veia, que aquestes lletres no li acabaven de fer el pes, no? Prince. Mira, doncs... un visionari. Un altre que també, déu-n'hi-do. Amante Bandido, del 78, això... Amante Bandido, en Miguel Bosé. Yo.

Una de les cançons del Miquel Bosé que a mi ens agrada per fer una mica l'animal, perquè aquí no ha anat amb una festa d'aquestes que et poses a ballar, ja sigui un casament, ja sigui qualsevol d'aquests tardeos que anem fent pels puestos i que ens ho passem tan bé, i que, escolta, poses una mica de Miquel Bosé i sempre hi ha aquell que balla de costat a costat, i perquè, escolta'm, que el Miquel Bosé ha fet coses molt guapes, que és ara, al final, que se li ha anat una mica la flapa, doncs no sé, parlant i explicant-nos històries sobre que no sé a què venen, però que si tenim, apartem això i tenim en compte només el que és la música, les cançons del Miquel Bosé, sobretot en els seus inicis i en aquest, home, aquest àlbum Bandido va ser un dels seus potents, però va ser un transgressor amb la història aquella del Linda, del Super Superman, tot això, sí, home, sí. No li traiem mèrits, que en té moltíssims, en Miquel Bosé. Abans et deia que això era del 78, no, home, no, això és del 83, 84, 83 surt la cançó, 84 surt el disc Amante Bandido. Aquesta cançonaca d'en Bosé. Anem amb uns anglesos ara, va, vinga, va, sí. I a rapejar una mica. Ja ho sé, això del rap era potser més de Nova York, però hi va haver dos anglesos que es van atrevir. De fet, els coneixem, el primer seu èxit, el seu primer senzill és aquest Wham Rap, Enjoy What You Do. Són els Wham, sí senyor. Get on down, I said get on down. És un àlbum que es diu Fantàstic, del 82. Primer senzill, aquest.

Què, et sembla que això del rap, no? Havia de venir molt del, de, no sé, del Harlem i d'aquestes històries de, del Bronx i tot això, no? Però aquí uns anglesos, un parell d'anglesos, que van ser doncs, els Wham, ja ho saps, Andrew Rickley i Michael... George Michael, doncs van ser els primers que es van atrevir i van treure aquest primer senzill d'aquell seu primer àlbum de presentació que es deia Fantàstic, uns anglesos que es van atrevir a rapejar quan aquí encara ningú ho feia. Uns altres anglesos que també van ser prou transgressors i es van atrevir a moltes coses. Els Bronze Cubits. I els Bronze Cubits, doncs, home, com sempre, evidentment, liderats pel Somerville, per Jimmy Somerville, ens van preguntar, es preguntaven per què el 84, Tell Me Why...

Me Why. Digue'm, si us plau, digue'm per què. Això és el que es preguntaven els Browns TV, un grup, una formació. Eren tres, liderats, evidentment. Home, quan hi ha una veu tan imponent i tan característica com les... La veu d'en Summerwood, de Jimmy Summerwood, doncs tot queda molt marcat, no? Per això no sabem mai, o sempre ens costa decidir tots aquells grups pels que va passar en Jimmy Summerwood. Però, per exemple, un dels grups era aquest Bronze Cubit. D'aquest grup, els tres integrants eren obertament homosexuals. Es preguntaven, per exemple, per què havien de tenir doncs, problemes pel fet de ser-ho. Home, només faltaria. L'àlbum es diu The Age of Consent. Doncs va, si algú sap la resposta, que ho digui, no? I per què no?

0: Estem super ballables, perquè ja saps que en Somerville s'ha sempre... Uau!
1: Generació Chi-Chi-Chi.
0: A veure qui és que m'iguala aquestes notes altíssimes d'en Somerville amb aquest falset, amb aquesta veu de falset autènticament important. Nois, estem acabant el final del programa d'avui. Aquest generació de xic d'avui ho farem amb els Kill Tour Beat. Hem volgut, doncs mira, si tenim els Bronski Beat, anem amb els Kill Tour Beat. Aquests no són anglesos, aquests arriben des d'Alemanya i és una mostra més d'aquell Eurodance de finals dels 90. De fet, de tot el 90. Parlem ara, ens presenten amb Mr. Bane.

0: amb Mr. Bane, amb aquest senyor tan vanidós, no? Que ens portaven els Culture Beat. Doncs avui acabarem aquesta generació, xic d'avui, una generació que hem tingut, com sempre, una mica de tot. Hem mirat de tenir doncs, música dance, com pugui ser aquesta dels Culture Beat ara al final. Hem tingut música, home, potent en quant a noms, eh? Michael Jackson, hem tingut els Baltimore, hem tingut Mr. Stevie Wonder. Bé, tot això, coses que podeu recuperar si us ha agradat el programa avui, el podeu tornar a sentir quan vulgueu, gràcies a la web de la ràdio, de la vostra ràdio, que vulgueu, recupereu el Generació Chic aquest o qualsevol dels altres. Mireu, aquest és el que em fa 225, o sigui, mireu si teniu programes per recuperar, si voleu. I serà un gust acompanyar-vos també en els propers programes, a la propera entrega, a la propera setmana, amb un nou Generació Chic. Un programa en el que ja ho sabeu que el que volem és doncs, retrobar-nos amb aquella música dels 80 i els 90 que ens va agradar tant i que ens va, bueno, que ens va portar a què? A disfrutar, a estimar, a conèixer la música. Així que ja ho saps, per nosaltres doncs, aquesta és la part final del programa i ja t'emplacem a la propera entrega. 225 programes, doncs haurem de fer-ne un que sigui el 226, no? Haver fet tot aquest camí per no res també seria una llàstima. Nois, gràcies per acompanyar-nos. Si t'agrada, si vols, ja ho saps, la setmana que ve una nova entrega, un nou Generació Chic. Gràcies a tots pels vostres missatges, els que van arribant durant el programa i els que arriben durant la setmana. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
3: Ràdio Montornès.
4: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
5: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, o tu, Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria, d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de comptar. Digueu-nos, digueu-nos.

Digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han d'enfortir s'aixequen serenes damunt les tempestes i bramen llurs boscos al vent ponentí. Germans que en la platja plorant espereu, no ploreu, rieu, canteu!

me'n record dels dies que coien mal de la son a Manuel. Jut de vora ser en contaves històries de la guerra civil. I jo m'afanyava sentint a xerrar i em passava el temps. Mon pare, avui me'n record que arribava al migdia

les aigua que cae en ses muntanyes davant. Solíem anar a Vila cada cap vespre de vespre.

miràvem els cargolets que sortien contents, i tot perquè ells no sabien lo que els esperava fins que veien soll en el foc apuntant.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Éxitos encadenados. Encadenados. La música que quieres escuchar.
3: La música que quieres escuchar
2: en Radio Montornès.

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'app i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

Itàlia el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

mantra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: bonita, bonita.
1: Tots els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
2: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: A Ràdio Montornès, la intersecció.
6: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
0: Ràdio Montornès,

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès. Dimarts a les 6 és el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernando Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la Terra Alta que dona forma a la frase que se li atribueix: «Tot el que sé, ho he après a Horta». Precisament, a la planta baixa del centre, hi podeu visitar l'exposició permanent Els meus amics d'Horta, a través de textos, imatges, objectes i paraules del propi Picasso. Descobrireu els lligams entre el geni i el poble. Uns lligams que també tenen representació en la cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picassians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

0: Gaudeix la festa, el programa de cultura popular tradicional.
1: Doncs nova edició d'aquest Gaudeix la Festa a la ràdio. Avui parlarem de dansa, i parlarem de dansa en majúscules, si és que existeix la dansa en minúscules, que crec que... no sé si existeix. Això ens ho respondrà el nostre convidat d'avui. Avui al Gaudeix la Festa repassem el món dels esbarts i la seva vinculació, la seva història amb la terra, però sobretot de la dansa tradicional i de tots els camins que es poden recórrer gràcies a ella. Avui al Gaudeix la Festa tenim en Lluís Calduch.

0: I Escol Duc, què tal, com estàs?
1: Bé, molt bé, enfeinat.
0: Sempre estàs enfeinat.
1: Ballant i fent ballar, que dic jo.
0: El Lluís és coreògraf, director d'esbarts, persona apassionada del món de la dansa.
1: Sí, això fan els anys i l'experiència, però si vinc del món de l'esbart i ballar és aquella manera que entenem com fer arribar el que sentim, el que hem après i el que creem.
0: A tu d'on et ve això?
1: Bueno, al final la mare ens porta els tres germans. El gran el va portar a l'esbar, jo el 1962 ja em porten a l'esbar on encara sóc ara, seré de per vida perquè vaig néixer allà i penso que marxaré allà, tot i que estic fent coses fora del meu esbar. Es va portar a ballar i bueno, vam començar a fer dansa tradicional, no? Que em deien abans.
0: Es va portar a ballar per algo?
1: Fent ballets. No, suposo que una veïna portava un familiar i en aquell temps tampoc hi havia moltes...
0: I el boca orella, com aquell que
1: dius. Sí, boca orella, no havia moltes coses i un esbar de sants.
0: Quants anys tenies?
1: Jo, sis anys.
0: Sis anys? Sí. Per tant, tota la vida.
1: Tota la vida, sí.
0: A Ciutat Comtal, de Barcelona.
1: Tota la vida a Ciutat Comtal, amb diferents noms, i tot i que vaig marxar a Rubí a aprendre, vaig fer una temporada...
0: Esclar, que... en Sagra de Rubí, una institució del país.
1: Sí, sí, sí, d'alguna manera allà m'han recordat i estimat Albert Sans, que ens ha deixat fa poc, vaig aprendre moltes coses, però sempre he estat a la Ciutat Comtal.
0: Molt bé. Perquè a vegades fem coses de petits que no, que les deixem estar, no sé. Jo vaig fer escacs, entens? M'agrada jugar escacs, fa molt que no jugo, però no tinc cap passió sobre això. Però tu t'agafa fort.
1: Sí, suposo que vaig ballant i amb 21 anys em trobo que abans fèiem el servei militar. El meu germà em diu que vaig agafar l'esbar i jo, des de la inconsciència, dic, bueno, tot i que em vaig trobar amb amics, érem amics que ballàvem junts i a partir d'aquell moment ja passo a ser el seu director. Però bueno, una de les troballes i de les coses importants que m'han passat a la vida és aquella fidelitat que van tindre els que van començar amb mi, i m'hi enganxo. A partir d'aquí començo a voler aprendre, m'adono que en sé molt poc. Tinc la sort de treballar amb els grans mestres, amb Manel Cubeles, amb el Salvador Melo, l'Albert Sans, i també per mi un referent que és en Joan Serra. I a partir d'aquí, doncs, bueno, és allò de...
0: Déu-n'hi-do quins noms, eh?
1: Sí, sí, sí. Són els noms que penso que han marcat una manera de fer i que són els que encara són els referents, no?
0: Els esbarts, que molta gent pot pensar que és una cosa que ens ve de segles, és força contemporani.
1: Sí, sí. La pandèmia tinc una xerrada conferència que es diu Recordar lligams, de cordar lligams i recordar, d'alguna manera, i expliquem que això comença el 1901. I, de fet, el primer esbar que encara existeix, que és el Català Dansaire, és aquell que manté les danses com els hi van arribar, que és molt important, sempre ho explico. Però després amb Manel Cubeles ja comencem amb la transformació,
0: sí, sí.
1: Que jo em dic a vegades manipulació i el meu equip diu no diguis manipular, però bueno...
0: Que queda jo, és com pejoratiu, no?
1: Clar, no manipulen, sinó que la retoquen, evidentment, perquè les pugem a l'escenari. La dansa tradicional ja saps que pot durar, sempre poso el model de l'esquerrana, que pot durar tant de temps com parelles tinguem, no? Però ells comencen ja a treballar i després ja ven Salvador Melo i Albert Sans, que a partir d'aquí ja són els grans contemporanis també. Ara quan parlen de contemporani, el que és i no és dansa tradicional o dansa d'arrel ara.
0: Tu com ho definiries, això? Dansa tradicional, dansa d'arrel, dansa de creació a partir de dansa tradicional? Hi ha
1: mil
0: noms, eh? Una de les coses... El nom és una etiqueta.
1: Sí, és una etiqueta. Al final, una de les coses boniques que m'ha passat és que és el TERMCAT. Ens han demanat que fem un primer diccionari de terminologia sobre dansa tradicional. I hem fet el de vestuari, que això ha estat, tot i la complexitat, amb el Pau Fernández, que ja ha fet una infografia, i ara hem reunit un equip de gent. Jo va arribar un moment que jo m'agrada treballar amb la gent que m'hi sento a gust, se'n sap molt, però... I estem definint, no? La tradicional és aquella que ens arriba i pares, fills, nets, i la seguim ballant, i ara la dansa d'arrel, que és una terminologia que és bastant moderna, perquè abans dèiem dansa de creació,
0: sí?
1: O dansa teatral catalana. Jo recordo Rubí que deia dansa de creació, era creada, no? Al final totes les danses per mi són creades, no? Però ara seria d'alguna manera dansa d'arrel tradicional, és aquella que s'alimenta de la dansa tradicional i que la portem a l'escenari. A partir d'aquí, sense arrel no hi ha tradició, i podem dir-ho com vulguem, però passa que bueno, ara els músics es discuteixen més.
0: Sí, sí, en el camp de la música
1: és més...
0: I ara anava a dir música tradicional, no sé com dir-ho, però sí.
1: Sí, no, jo dic música, i així quedo content, a tothom
0: content.
1: No? Sí, però sí, jo diria que, bueno, que estem fent dansa tradicional, dansa d'arrel tradicional, penso que tot és vàlid, no?
0: Però tu us agafeu la dansa tradicional, que no té per què ser dansa del carrer, però majoritàriament sí, i la poseu dalt d'un escenari. I li doneu un altre aire.
1: Sí, una altra manera, una altra forma. Jo d'alguna manera ja, algunes coses que es fan ja no són dansa tradicional, són creacions. Vull dir, i ara es fa molt que agafen una música, que jo els dic playlist, no? Que agafen unes músiques de qualsevol tartarrelena o allò que t'agrada, no? I ho guanyes, no? Hi ha algunes coses, ahir vaig veure un treball del Pere Cé de l'Esbor per les festes de la Mercè i dius, hòstia, allà sí que es nota, no? Per mi l'important és que es vegi aquella essència, que allò surt de l'arrel i que d'alguna manera s'ha portat al segle XXI i estem transformant-ho perquè això és evolucionat, no? I jo, per mi, que ens alimentem, i és important, que sempre ho explico, que els joves haurien de conèixer el que és la dansa tradicional per deformar la forma, no? Conèixer la forma per deformar-la.
0: S'ha de conèixer molt bé la forma per deformar-la i que no es trenqui, no?
1: Jo crec que sí, que no es trenqui, no? A partir d'aquí tothom és lliure, perquè clar, el direm, això no és un esbar, és un esbar. L'altre dia vaig tindre 12 joves a la xerrada i al final que és un esbar diu tot, perquè al final no el meu no és el bo. Vaig explicar el seu ball del Malic, que tots ballem el ball del Malic aquesta terra, i diu, jo no l'he ballat, sí, és aquell ball que ballem mirant-nos el Malic i que no tenim una mirada 360 graus, no? Hòstia, mirem, no? Mirem, i a partir d'aquí, quan els ensenyo una... Lluís Trullàs va fer el 1959 una dansa que es diu del festeig basada en Siete Novias, Tres Hermanos, i allò va ser el top. Per tant, o si tu analitzes la Marina o la Vilanesca del Salvador Melo, vull dir, pots analitzar moltes danses que en aquell moment diuen, això no és dansa tradicional, però ja passa a ser ara les danses que ballen als esbars.
0: Va, escolta'm, com és la vida d'un esbart?
1: N'hi ha moltes vides, jo penso que cada esbart també, jo penso que l'important és que els objectius allà on volen arribar, no? Jo ja saps que tinc molta vinculació amb Tarragona i Tarragona la festa és molt important, és una tipologia d'esbar on els balls de seguici, tot això és molt important, però també fan dansa escènica, però bueno, també és també on estem, creen el retaule, per exemple, que també seria una forma de fer esbar, o els esbars que van fent per repetició el que els ensenyen, o aquells esbars, com podia ser des de l'esbar de Rubí, Manresà, Ciutat Comtal, Sant Martí, Maragall, que fan dansa de creació, que ja van un punt més amunt, i la dansa escènica és molt, la dansa popular és molt més important que la escènica, però és més rigorosa. Per tant, el moment que puja un escenari, el rigor d'una escena no és el de la plaça, que jo a la plaça puc deixar-me anar d'alguna manera més lliure, però ens demanen exigència en un tema d'il·luminació, de vestuari, etc, etc. Si volem fer dansa escènica.
0: Bueno, són dos mons diferents.
1: Són dos mons diferents. Per tant, el bo és triar el món que tu et sents bé. Fa poc està treballant a l'Esbar de Vilanova,
0: el grup de dansa.
1: Grup de danses i costums, has dit un nom, això, els noms. I bé, no? I fins i tot els vas ensenyar una coreografia d'Albert Sanz i és un trencament, no? Poder, hem de veure on hem d'arribar i fins on podem arribar, no? I la gent que tenim per fer-ho. I el que tu aspires a fer, d'alguna manera, perquè si assajant un cop a la setmana, poder no n'hi haurà prou, no? Hi ha esbars que assajen tres i està dos.
0: Home, i tenir molt clar què vols fer.
1: Clar, què vols fer i conèixer, i sobretot explicar, no? Que és d'aquelles coses que a vegades dic, hòstia, no he fet bé això, de no explicar bé el que hem fet. Perquè poder ensenyar-se alguna cosa i no expliques ni d'on ve, ni qui ho ha fet, ni el per què, no? D'alguna manera, aquí ve ara el neguit que estic creant una companyia de dansa i és el moviment que ens és nostre, no? Ho hem titulat d'alguna manera.
0: Sí. Quan parlem dels esbars i del món del carrer, diguéssim, d'aquests dos mons diferents, és que són fins i tot maneres de ballar diferents, perquè clar, quan veiem una dansa al carrer, d'aquestes dites populars o tradicionals, dins d'un seguici històric, per exemple, a l'espectador li sembla estrany, no?, que ballin com, no sé si de manera rigorosa o puntejant amb excés. Sembla que hagi de ser una cosa més desenfadada. Sí. En canvi, quan veiem una cosa dalt d'un escenari, ha de ser perfecta, ha de ser rodona, una circunferència exacta.
1: És els errors que penso que hem comès, no? No donar aquesta llibertat. El Salvador Melo deia que la dansa era com anàrquica, no?, que tu tenies que ser tu i ballar. Vull dir, ara estic treballant amb una gent que balla tota la vida, perquè tenen més de 50 anys, però no els estem dient com han de ballar. Has de ballar com tu sentis el ball. L'altre és que jo et marqui un moviment, però m'és igual si tu aixeques una mica més la mà. Poder la dansa ens l'han marcada tan quadrada, tan ben feta, tan alineada, que ja ho és la dansa tradicional, no? Que ens ha faltat aquest punt de llibertat. I això ja es treballa a escoles, per exemple, de dansa, que on el moviment, això, el Joan Serra és el gran mestre, no?, del moviment espontani, no?, de sentir el moviment, sentir el terra, no? I és veritat que la dansa tradicional portada a l'escenari a vegades ha estat com molt rigorosa, no? poder és bo això, les danses de carrer, que tinguin aquesta llibertat festiva sense perdre el que ha de ser la coreografia, no?
0: La gent balla, o cada cop es balla menys? Jo tinc la sensació que, igual que la gent ja no canta, la gent no, ja no
1: ara
0: balla.
1: Ara canta Lolo Lolo.
0: Sí. No, però és veritat, sembla que ens faci vergonya, no, ballar?
1: Sí, sí, som un país molt avergonyit, no? Si veus altres, el país veí balla, tothom es pot vestir del dansa del seu vestit regional, però nosaltres ens ha fet com vergonyeta, no? Ara s'està intentant, a través de Fira Manresa, dels saraus, no?, de crear un sarau festiu, no?, on la gent conegui els pals, un ball pla, una jota...
0: Hi ha honroses excepcions.
1: Sí, sí, hi ha honroses,
0: però la gent... populars que es ballen, la jota a l'Ebre es balla.
1: Sí, allà es balla, no?
0: Sense complexa, eh?
1: Sense complexa, no? Però hi ha altres parts que ara s'està intentant fer aquesta mena de saraus, no? L'altre dia era Palamós i la gent no sortia a ballar. Vull dir, és com una mena de vergonyeta que tenim de... I és igual, tothom que entem i ballem a la dutxa, no? Per tant, deixa't anar, no? El sentiment ha de ser lliure, no? No ha de fer vergonya que em vegis. És com els cossos, no? També estem trencant allò del cos perfecte, no? Vull dir, tothom pot ballar, si és com siguis, d'alguna manera, no? I sí, és veritat que no ballem tot el que hauríem de ballar, evidentment no cantem. Ni cantem ni ballem. Tot i que ho fem, o estem intentant... promocionar i fer, no? Però costa.
0: I ara que dius que som un país avergonyit, també som un país que és molt poc uniforme, que crec que és bo, però el fet de que siguem molt diferents, amb pocs quilòmetres les coses canvien molt, també ens ha fet desconeixen-nos una mica, no?
1: Sí, sí, també, no? I a més, com que el famós ball del Malic, que el meu és el bo i l'altre no, hòstia, en lloc de sumar... Afortunadament jo estic treballant amb gent jove de diferents esbarts, que això... Hòstia, veig una llum molt xula, no?
0: Sí?
1: S'estan...
0: Dóna'm optimisme.
1: Sí, van junts a veure espectacles, abans ens ho tenien estar prohibit. Jo, a la meva època, em van dir que no anés a veure les Bàrbara de Guent i el de Rubí, que eren allò no era, era el dimoni, no?
0: Que no deixis influir.
1: No deixis influir, vigila, que allò no és dansa, no? I ara veig que hi ha un grup de joves molt maco, i això el programa d'Impuls ha fet una bona feina, perquè ha creat... aquests treballs amb gent jove que vulguin ser professionals o els que simplement vulguin aprendre a ballar, i amb aquesta xerrada tenen el seu punt d'opinió i un criteri molt xulo, amb preguntes molt interessants, i el bo és que ells, entre ells, no, és un esbar, seria l'esbar de tots aquest, no? Tot i que cadascú té les seves vides, quan es troben estan fent el mateix d'alguna manera, i ho sumatori, és allò de sumar, de no restar, no? De dir, vaig a veure allò a veure si li cau la sabatilla i l'espardenya, no? Va més enllà. I sempre els dic que els espectacles no és només m'agrada i no m'agrada, sinó que hi ha una sèrie de valors que penso que heu de valorar, no? Des de la posta en escena, des de com ballo, des de la il·luminació, des del vestuari. No, això ve d'una conversa que un jove em diu, això és una merda. Dic, explica'm què és una merda. No, volia dir que no m'agrada, això ja és una altra, és una opinió, no? Però això t'ha agradat? Hòstia, sí, és veritat, el vestuari o la llum. L'altre és que no t'agrada l'espectacle o com ballen. Però bueno, això són gustos colores.
0: I per acabar amb el país, òbviament Catalunya amb el seu sentit associatiu, que de llarga tradició, no? Si diem que l'esbart és una cosa contemporània, però òbviament el sentit associatiu ha pal·liat moltíssimes coses de les quals la nostra societat té carències. Una d'elles és la cultura, i dins de la cultura tenim la dansa. I en quant a això, hi ha esbarts que són associacions, sense ànim de lucre, on tothom hi posa de la seva part, que donen un resultat professionalíssim,
1: sí,
0: meravellós. Hi ha d'altres que potser recalquen més la seva part social, o és igual, sí, sí. Tot tant fa, però tota pedra fa paret, que diuen a casa meva. Però al final també, d'alguna manera, hem estat molt orfes de companyies professionals. És a dir, tenim un teatre nacional, tenim un auditori, tenim un no sé què, sí, però contingents molts, continguts pocs.
1: Sí, sí, no tenim ni de ballet clàssic. Hi havia el Liceu, però es va fondre. Ara ja s'ha sentit veus que volen crear el ballet nacional, el teatre nacional. No sé si tenen en compte l'Institut del Teatre, el Mercat de les Flors, una sèrie d'estaments que estan treballant, no? I aquí podem estar orfes d'això, no? S'ha intentat fer jo recordo que el ballet català, en Salvador Melo va morir somiant amb el ballet català. Ella va ser de les grans frustracions, no? De crear una companyia que... Uh-huh. Però les que s'han dedicat a això, com Factoria Mascaró, per exemple, que seria un referent, jo penso que no han tingut poder l'ajut que es mereixien. Això al País Basc, amb Cuca i Dansa, ha tingut un suport molt gran des de les institucions, no? Podria faltat això, no? Que no ha interessat tant. Va haver-hi una època que sí, el pujolisme, jo ballava de matí, tarda i nit amb els bars de Rubí, dissabtes, divendres, dissabtes i diumenges, no? I ara els bars, doncs, poden ser com residuals a vegades i se'n veuen pocs, no? A vegades els esbarts també han fet mal als esbarts, perquè hi ha espectacles que ja ho són de per si, en el sentit de que no és la cua de ser, vull dir, no es tracta de...
0: Però això, totes les manifestacions de la cultura que és popular tenen aquesta part, eh? És a dir, nosaltres podem anar-nos a veure, no sé, intento buscar alguna cosa molt diferent, una interpretació de, jo què sé, del Carnaval de Cádiz, i depèn quin grup et xampis, diràs, això és el carnaval aquest que m'han venut que està tan bé, això no val dos duros. En canvi, si et trobes els bons, diràs, ostres, això és de lo millor que he vist en ma vida, no? I entenc que quan tu veus una actuació d'un esbart, doncs hi ha esbarts i hi ha esbarts.
1: Sí, el problema és que quan
0: per tant has de tocar la bona tecla.
1: Surt a l'exterior. Ja. Vegades, no? Estem enviant demostracions
0: que el triem per representar-nos,
1: els diem per representar-nos, i els que trien o els que hi van poder no són la tria, eh? Jo amb això no vull dir res, vull dir, no. Si em demanen el consell els diré, eh? Això sí, això no, perquè depèn del que fem, perquè clar, què podem fer, no? O què faria jo?
0: Pues, bueno, perquè al final això et perjudica el terme, mira, abans que parlàvem del terme, no? El terme esbart, doncs
1: clar,
0: el torna pejoratiu.
1: Clar, aleshores dius, si això, i per això hem de posar-hi un punt de qualitat. Clar, aniria bé que així com els castells tenen una associació, nosaltres tenim un agrupament que no...
0: Una coordinadora amb unes normes molt clares del que es pot fer i el que no.
1: Llavors, l'altre dia vaig veure un homenatge que era infumable. I em fa molt mal, perquè jo sóc íntim del Jordi Rubio, alumne de Joan Serra, i es van marcar unes pautes, no? Amb el Magí Serra s'ha parlat, i ja no dic que el ballis bé malament, però no que el transformis, el canvis, fes allò. Si no, m'intenta una cosa. I m'emprenya molt quan la gent diu, no, és que no tinc gent, o jo ho canvio. Però tu qui ets? En tot cas, fes una creació nova, no? Ho dic perquè és veritat que cada esbar fa el que pot i està molt bé, té aquesta part associativa, però el moment és que quan diem que estem fent cultura catalana, ull, ojo, que deia aquell.
0: I ara què? Què vols fer?
1: Què estic fent, no? D'alguna manera...
0: Què estàs fent? Què sí, és el que vols
1: vull
0: fer, espero?
1: Vull seguir ballant, no? I, tot i que ara he estat dos mesos fotut perquè vaig tindre un accident i no tornaré a ballar i torno a ballar. Com et deia, amb el Jordi Rubio, l'exdirector de l'Esbar de Rubí, fa dos anys que estem planificant un espectacle que s'estrena a Fira Manresa. La companyia es diu Dualitats, perquè som dos persones duals, i a més ell té un pensament i un altre, però que ens fusionem, i amb un espectacle que l'hem titulat Ètim, el moviment que ens és nostre. Nosaltres vam dir, a qui busquem? Pues gent que hagi ballat, que, amb els nostres bars o no, però que es ballin a sobre. O sigui, gent que surt a l'escenari i ja, buf, i d'alguna manera això és el que presentarem, i allà fem una mica com una mena de trajecte per diferents pals, des d'una bolangera, des d'una riera, des d'un espanyolet, des d'un contrapàs, fins a una sardana vertical, horitzontal, i és el que presentem, no? Pues amb unes ganes de dir, bueno, penso que la dansa tradicional, si es fa ben feta, ja ho veurem, suposo que ho aconseguirem, però penso que el nostre criteri d'una llarga trajectòria serà digne, també es pot fer, no? No cal anar a buscar coses molt complexes, no cal fer-ho tan contemporani com perquè nosaltres tenim un ventall de danses que la màgia seria portar-les a l'escenari, donar-li aquests volums que em deia l'Albert Sans, donar-li volum o força, no? Vull dir que no sigui una cosa tancada, sinó que sigui oberta d'alguna manera. I ara bàsicament estic centrat en això, presentant el llibre que des de l'Esbart Ciutat Comtal amb el Josep Maria Fuentes vam fer Emocions en dansa.
0: Me l'has portat, el tinc aquí, ara t'anava a preguntar per ell.
1: Sí.
0: Són les converses.
1: Les converses, sí. Això ve de veure que no hi ha gaire cosa editada. Hi ha poqueta cosa. El Jordi Lara va fer una cosa al Salvador Melo, en Joaquim Vila i Fol sobre Albert Sans, Joan Serra té un llibre molt xulo del Joan Figueres, i jo, la meva trajectòria queda aquí d'una manera estructurada, marcada i definida de com i de quina manera hem fet totes aquestes quasi 90 coreografies, o 100, no sé les que són, ja no tant pel valor de si són bones o dolentes, sinó perquè quedi que hi ha hagut una generació oblidada, penso jo, després dels anys 80, des de Jaume Guasch, Enric Martínez, David Martínez, Joan Manuel Miquel, hi ha una sèrie de coreògrafs, i ara n'hi ha uns de nous que penso que seria bo que quedés documentat. No som un país que guardi, i d'alguna manera aquí...
0: Ni som un país que estimi gaire la gent que ha fet feines d'aquest tipus.
1: No, això ho vaig viure amb el Jordi, i clar, passes d'estar dalt de tot a ser oblidat, no? No, vull dir, no és que en tingui en compte, però penso que som una gent que han estat unes persones que podem ser uns referents i d'alguna manera no tenen en compte per... que tampoc fa falta que estem bé com estem, perquè nosaltres seguim fent feina, però a vegades si preguntessin, no, dius, hosti, jo et puc informar d'alguna manera del que era, i tu fes el que vulguis, no?
0: Tu fes el que vulguis, exacte.
1: I el llibre és això, no?
0: Això és difícil de fer a vegades, eh? Això és difícil de fer a vegades.
1: Sí, però jo sóc molt partidari d'això, al final jo no t'haig de marcar, però vine, si tu estàs com era el Melo, com era el Cubeles, com era el Versants, o si vols ballar una dansa, vés a la Font, no? Que encara existeix gent, o un ball d'homenatge, per exemple.
0: Si haguessis de triar una dansa, quina és la teva?
1: De les meves?
0: Sí.
1: Bueno, tots els fills són bons, però clar, l'Eulàlia és...
0: L'Eulàlia.
1: L'Eulàlia penso que és allò que... De fet, jo sempre dic que em recordaran per la meva vinculació amb l'Església, entre dirigir la retaula Santa Tecla, que l'amic Jaume Guas em va deixar, i fer l'Eulàlia, que va superar poder una mica les expectatives del que volies fer, no? Ara es passa molt, tu ho has vist, i és un espectacle molt total, no?
0: Ah, el retaula de Santa Tecla és un espectacle que fa l'Esbart, Santa Tecla.
1: Sí.
0: A Tarragona, en les vigílies de Santa Tecla, valgui la redundància, on explica la vida de Santa Tecla a partir d'un frontal que hi ha a l'altar major de la catedral de Tarragona. És una cosa meravellosa, molt bonica, amb una música sensacional, i d'això d'alguna manera tu vas emportar a Barcelona per fer l'Eulàlia,
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Parla dels martiris de Santa Eulàlia.
1: Faig l'Eulàlia per culpa del Jaume Guas, no? Diu, tu pots fer-ho, jo em feia molta por, jo soc molt, molt respectuós, no és que tingui por, dic, si haig de fer una cosa ha de ser digna, no? I amb ell vaig començar-ho a treballar, i tinc un llibre, una llibreta on diu, el Jaume m'ha dit que això funcionarà. Al cap de poc ens va deixar, però jo vaig quedar-me amb la pau interior meva de dir, bueno, faré una cosa, penso que digna, no? I realment ens ha superat una mica l'expectativa, no? Perquè és un espectacle que és molt rodó, que està molt ben fet, presentat i portat a l'escenari amb una dignitat molt gran.
0: Eulàlia es fa per Santa Eulàlia, a l'interior de la catedral de Barcelona, per tant també un marc incomparable, i és una molt bona fusió de la dansa tradicional, no? Del que podia ser, per exemple, una moixiganga, el que a l'utilització de mitjans nous, on fins i tot quan Santa Eulàlia es cremava a l'aspa, té un mapping al vestit on veus les flames que li cremen. Per tant, és allò de, és una mica un noucentisme, no? Allò m'exalta el vell i m'enamora el nou, o al
1: sí,
0: revés.
1: Sí, la tradició i la modernitat, no? Que en diuen tant, aquesta frase tan bonica que diuen.
0: Però molt difícil de fer.
1: Molt difícil de fer. Jo sempre m'agafo el mestre Serra, que deia la difícil senzillesa, no? Que és molt difícil fer una cosa guapa però que sigui senzilla. És molt difícil.
0: A més, una cosa que té aquest d'això perdura. És a dir, una cosa que és senzilla però que funciona molt bé perdura sempre.
1: Sí.
0: Perquè són

0: crear-ho fa 30 o 35.
1: Molt vinculat al vostre barri, no? Que és el
0: vinculat al barri, d'alguna manera, estem creant altres projectes, i des de fora, que m'agrada mirar-los, que és molt guai, perquè d'alguna manera hi ets i seràs sempre, però ja no hi estàs. En el sentit que ells van fent, i tu t'ho mires, i si et demanen l'opinió, el que dèiem abans, no dius, perquè les coses van canviant, evidentment, i afortunadament que evolucionen, no? Però sí, sí, realment jo, bueno, triar Eulàlia o coses de Palamós o poder, clar, el primer que és el Ball Francès, que és aquell que va ser el primer, a més fet amb l'Albert Sans, amb la complicitat de l'Albert, que va dir, va, prova-ho, prova-ho, no? Ell et deia, diu, no se sap mai, no? Perquè ell em deia que un bon dansaire poder no és un bon director i un bon director poder no és un bon coreògraf. Pot passar.
1: És igual com un futbolista no té per què ser bon entrenador.
0: No té per què ser-ho, no pot saber. Són altres històries. Però bueno, va funcionar i és aquella joia que està allà. Pues han sortit d'altres. I això farà, com vaig veure l'altre dia, el del Serrat, de mica en mica, dic, home, encara això funciona. I m'ho miro, soc molt crític, i dic, home, això encara funciona. Però és difícil, a vegades que fas coses i uf... Això no, ja no, eh?
1: Mirar-te tu mateix de fa 20 anys fa,
0: bueno,
1: a vegades fa una mica de por.
0: No, això no ho faria així, no? Ball de Valencians que vaig fer jo, ara, no homes sols, homes i dones. Però no per res, sinó perquè en aquell moment m'ho va ensenyar així en Bargalló, a recordar-se.
1: Sí.
0: Bargalló, el gran folclorista, i diu, no, això ja no... Bueno, vaig copiar-ho d'aquesta manera i...
1: Bueno, vaig... Els marcs mentals canvien també.
0: Sí, sí, sí, afortunadament.
1: Jo sempre dic que les tradicions no canvien, o les festes no canvien. Qui canvia som nosaltres.
0: Clar, clar, clar, hem de canviar, però per això és bo que canviem nosaltres, perquè la festa canvia.
1: Sí, perquè canvia el nostre concepte.
0: Clar, el concepte ha d'anar canviant. I afortunadament que l'anem canviant, i qui no el canvia, malament.
1: Doncs no t'ho creuràs, però ens ha passat el temps. És una meravella.
0: Tinc poc temps, tinc.
1: En fem un altre dia.
0: Sí, sí, no, moltes gràcies.
1: És que ja passa això.
0: Que m'ho passo parlant amb tu i parlant de...
1: T'ha quedat alguna cosa que vulguis dir sí o sí?
0: No, venia de fet de parlar del meu llibre. Del meu
1: espectacle. Hem sobrevolat el llibre, sens dubte.
0: Bueno, podem dir parlar un dia del llibre, el presentem aquí a Vilanova, que no hem vingut, i parlar de l'espectacle nou i de les coses que fem, del diccionari, que també és un tema molt, molt interessant, que això ens portarà molta polèmica, no? Perquè definir
1: és limitar-se, diuen.
0: Limitar-se d'alguna manera, però bueno, són una manera de dir, algú té que posar la primera pedra i això estarà fet, i a partir d'aquí això es suma. El diccionari no és tancat, sinó que vaig agafar aquest projecte perquè no es tanca, és obert.
1: Molt bé. Jo crec que li hem de dir a la gent per acabar que balli i que canti.
0: Sí, sí.
1: Balleu i canteu.
0: Qui balla el mal espanta.
1: Exacte, sereu més feliços.
0: Serem més feliços. Això per descomptat.
1: Lluís, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Un plaer, com sempre.
0: Vinga.
1: Ens retrobem en el següent episodi d'aquesta versió ràdio del Gaudis de Festa. Us ha parlat Joan Ignasi Gómez. Ha sigut un plaer. Fins ara.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Ràdio Montornès 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
0: Ràdio Montornès. 91.2 de la FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: els dies de 10 a 12 et convidem a les mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Si vols estar al cas de l'actualitat del col·lectiu LGBTI, no et perdis el Col·lectius en Xarxa.
6: Aprenem amb un munt de testimonis que ens apropen a realitats invisibilitzades.
7: Col·lectius en Xarxa, amb Manel Ferrer i Lluís Rodríguez Lago.
8: Els dimecres a les 6 de la tarda a Ràdio Montornès.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

0: Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb un dels èxits, el darrer single d'aquesta cantant emergent de l'afropop, Roselyne Layo. Des de Costa d'Ivori, Roselyne Layo treu el seu segon disc i ho fa doncs, buscant, en aquest cas, doncs, la col·laboració de Fatoumata Diawara. De fet, a principis d'aquest 2026 publicava el segon disc i ara ja aquest single amb Fatoumata Diawara, que aquí el programa ja sabem molt bé que aquesta dona és una diva actualment a les músiques africanes. Per tant, que un artista emergent amb molt d'èxit tant a Costa d'Ivori com a França, com Roselyne Layo la busqui, doncs és ben normal. I no és l'única, perquè per això doncs, avui al programa comencem amb dos singles que protagonitza Fatoumata Diawara amb dos artistes emergents. Acabem de sentir Roselyne Layo i ara Malakai, aquest jove de Bamako, a Mali, que era un futbolista i s'ha convertit doncs, en un cantant d'èxit. Malakai i Fatoumata Diawara, Tonka.
1: Ni taraya fama kambe, kambe, kambe.

Malakai amb Fatoumata Diawara, que ens ha portat dos singles en els quals participa i que acompanyen dos artistes emergents de l'afropop, Roselyn Layo i Malakai. I la segona novetat que tenim avui també són singles que anuncien el segon disc de llarga durada d'Analua Cayano. Per tant, fem una tamborella important per anar-nos-en a Portugal a sentir aquesta dona que renova el folklore d'una manera realment personal. Analua Cayano, Mais Um.

Analua Cayano, després d'aquell disc que ens va agradar tant, que es deia, doncs, Vou ficar neste quadrado, això era l'any 2024, i després de l'EP anterior, doncs, aquesta dona s'embarca en un nou disc. I ho fa d'aquesta manera, coral, divertida, amb sentit de l'humor i donant-li una volta, més aviat una tamborella important al folklore des de Portugal. Amb ajuda sempre, doncs, d'instruments analògics, però també de la tecnologia. Hem sentit aquest Mais i tenim un segon single que ja podem escoltar d'aquest proper disc i es diu Uma Vida a Menos. Aquí la tenim, Analua Cayano. Esperem el disc sencer per seguir-lo escoltant.

La nostra descoberta aquesta setmana són els singles del nou disc de Bandua, aquest duo de Portugal, de la regió de la Beira Baixa. Com hem pogut sentir, el que fan és redescobrir el folklore a través de la tecnologia i d'una estètica i d'una factura doncs molt contemporània. Evidentment, aquest paisatge sonor doncs té molt d'electrònic, però també doncs aquesta cançó en portuguès que alhora té una tradició doncs centenària. Aquí va un segon single de Bandua d'aquest 2026, Flor do Rosario.

i per acabar de descobrir aquest duo que formen Edgar Valente i Bernardo Daddario, que es fa dir Tempura, doncs hauríem d'anar a aquell disc de 2022. El disc es va dir Bandua, igual que el nom del duo, i aquí hi ha un bon exemple d'aquest folklore portuguès revisitat de forma contemporània. Borboleta Dourada.

Songoy Blues seran a Barcelona, tornen a Barcelona amb aquest disc, que és un disc en el qual ells tornen a les arrels. El quart disc de Songoy Blues, que es va dir Heritage, herència, i en el qual ells tornen, això com dèiem, a la música tradicional del Timbuktu, de la ciutat de Timbuktu al nord de Mali. Songoy Blues, una de les bandes que ens ha agradat molt aquí al programa en tots els discos que han fet, sobretot doncs també amb aquell primer disc que va sorprendre tothom, que es va dir Music in Exile, i que de fet explicava que havien hagut de marxar de la seva ciutat de Timbuktu per anar a Bamako, i aquest exili era forçat pel que significava doncs l'entrada dels diguem-ne dels jihadistes islàmics a la ciutat de Timbuktu. I quan algú es vol dedicar a la música, doncs s'ha d'exilar. És el que els va passar a aquests quatre joves, que ja no són tan joves, i estem parlant doncs de 2013, ara fa això, 13 anys, i que han publicat ja fa també uns quants mesos, i el vam escoltar aquí al disc Heritage. Seran a la sala Upload, la sala del poble espanyol, el proper 20 d'octubre. Songoy Blues, una de les bandes de capçalera aquí al programa. Un altre tema d'aquest disc, Heritage, herència.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

Avui el nostre record és per Mighty Sparrow, el rei del Calypso. Aquest home va morir ara el dia 27 de setembre amb 91 anys. Havia tingut un èxit importantíssim a finals dels anys 50 i principis dels 60, sobretot això, a finals dels 50, quan era encara molt jove. Aquest disc que hem sentit, aquest tema, Sparrow is a Bird, ve d'un disc de llavors, de finals dels 50, This is Sparrow. I va ser el rei del Calypso perquè va viure a Trinitat, a la illa de Trinitat, i aquest gènere del calipso va ser ell un dels qui el va eixamplar arreu del món. Mighty Sparrow, que se'ns ha mort el passat 27 de setembre. Anem a buscar un tema, en aquest cas d'un disc dels anys 70, Hot and Sweet, i un tema que potser a més d'un li sona, Mr. Walker, Calypso amb Mighty Sparrow.

Mighty Sparrow va ser coetani de Harry Belafonte en aquests finals dels anys 50, amb aquesta eclosió del calipso. També doncs, va interpretar amb èxit també doncs, l'altre gènere de Trinidad i Tobago, la soca. Bé, avui el nostre record és per Mighty Sparrow, que ha mort el passat 27 de setembre. I cap millor manera de fer-ho que doncs, tornar a escoltar aquest tema que acabem de sentir, però ara en la versió d'una banda molt nostra. Els Doctor Calypso, en el seu disc de 2013, Sempre Endavant, doncs hi havia una versió de Mr. Walker. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Calypso. Thank you.

0: Ràdio Montornès.
1: Grans poetes musicats per grans cantants. De poemes i cançons amb Jaume Escala.
2: De Joan Maragall escoltarem el gran poema, la gran obra Cant del Retorn. És un poema llarg, musicat per Xavier Ribalta també. En Xavier Ribalta n'ha fet una versió molt llarga. Llavors, per estalviar paraules, escoltem primer la part recitada d'aquest cant i després la part cantada d'aquest cant. Cant que parla dels soldats que venen cansats, plorant, però que al final els dona un toc d'alegria en què diu: no ploreu, canteu. Cant del retorn. Tornem de batalles, venim de la guerra i no portem armes, pendons ni clarins. Vençuts en la mar i vençuts en la terra, com una desferra, duem per estela taurons i dofins. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Pel mar se us avança la host malicenta, que branda amb el brand de la nau que la du. Adeu, oh tu Amèrica, terra furienta, som dèbils per tu, germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Venim tots de cara al vent de la costa, encara que ens mati per fred i per fort, encara que restin en sense resposta més d'un crit de mare quan entrem al port. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. De tants com me manquen, duem la memòria dels que sofriren, de lo que hem sofert, de la trista lluita sense fe ni glòria d'un poble que es perd. Germans que en la platja plorant espereu, ploreu, ploreu. Digueu-nos si encara la pàtria és prou forta per oir les gestes que li hem de contar. Digueu-nos, digueu-nos si és viva o si és morta la llengua amb qui l'haurem de fer plorar. Si encara es ven viu el record d'altres gestes, si encara les serres que ens han donat

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor amb bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Ràdio Montornès.

Els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon. Dos segons. Tres segons. Quatre i cinc.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Per tu, que t'agrada el jazz? Comença Sit Jazz, amb la participació de
2: Joan Pinós, Xavi Díaz i Pere Pons.
1: Col·laboració especial
2: David Travé del Club Jazz Terrassa.
1: Veus en off de Eva Lluch i Ramon Hernández. Direcció i muntatge musical Víctor Uller.

0: Els millors especialistes del jazz els tenim al Sit Jazz de Víctor Oller.
1: Molt bones amigues i amics del Sit Jazz. Una setmana més, crepons amb vosaltres. Un plaer compartir aquests minuts de jazz i de bona música, aportant també propostes de la nostra geografia sonora. En aquest cas, amb una formació que és tot un goig celebrar els seus 20 anys d'existència i com ha anat renovant-se i com aquest any també, dins del Festival Jazz de Barcelona i altres programacions, té, com no podria ser d'una altra manera, una presència destacada. Acaben d'arribar de l'altre costat de l'Atlàntic, han estat als Estats Units, han estat a Sud-amèrica. Són ni més ni menys que la Sant Andreu Jazz Band sota la direcció de l'incansable Joan Samorra. Una formació que és com la masia del jazz de casa nostra. Nosaltres volem sumar-nos en aquesta celebració del seu 20 aniversari, doncs amb una de les peces, de les moltíssimes peces que han enregistrat totes les obres de Joan Samorra, amb una col·lecció de discos impressionant. La gran Sant Andreu Jazz

Bass, Putter Smith. Drums, Frank Gibson.

0: Estàs escoltant Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: Jazz de casa nostra, Jazz Kilòmetre Zero, al Sitges.
2: Una salutació a tots els oients del Sitges, amb Víctor Uller. Us parla el David Travé des de Jazz Terrassa. Arrenquem setmana directament a la Jam Session del dijous, dia 15. El trombonista terrassenc Pol Xavier Ballarín serà l'encarregat d'obrir aquesta segona jam session de la temporada. Més que presentar un repertori tancat, Ballarín planteja la seva actuació com un espai de llibertat i interacció entre músics. Després del concert, com sempre, l'escenari de la Cava quedarà obert als músics participants a la jam session. Divendres, dia 16, el guitarrista italià establert a Barcelona, Andrew Ardo, lidera Andrew A. and the Wildcats, un power trio on la guitarra elèctrica és el principal vehicle d'expressió. La formació parteix del blues per endinsar-se en territoris del rock, el funk, jazz rock, amb temes propis i versions reinterpretades des d'aquesta personalitat pròpia. El darrer trimestre de la temporada, el Club de Jazz Terrassa programa un cicle especial per commemorar el centenari del naixement de dues de les figures més transcendentals i innovadores de la història del jazz. Estem parlant de John Coltrane i Miles Davis, tots dos nascuts el 1926. I en motiu d'aquesta efemèride, arriba a la nova Jazzcava un nou projecte concebut expressament per l'ocasió. Avui ha vingut en John, liderat pel reconegut Jazz Terrassman i bateria Pau Bombardó. S'interpretaran principalment els temes centrats en l'època que va del 1955 al 1967, l'època més important de John Coltrane. Teniu la informació i la venda d'entrades a jazzterrassa.org.

0: L'actualitat jazzística del Garraf, al Sitges.
1: Salutacions a tothom. Us parla Joan Pinós. I farem una mica de repàs de diferents concerts que tenim del 12 al 18 d'octubre. Aquesta setmana que ve molt carregada de jazz de Nova Orleans. El dia 15, tot coincidint també amb el Festival de Cinema, tindrem el Quintet dels Apocadixi tocant pel centre de Sitges, bandes sonores de pel·lícules amb jazz. Us els trobareu si sortiu a passejar o aneu mirant les botigues del centre històric de Sitges. I el mateix dia, a les 9 del vespre, comencem a tocar una altra vegada al Chili's Boys, al carrer Sant Pau. Cada mes es fan diferents concerts i cada dijous tindrem jazz de Nova Orleans al Chili's Boys. A partir d'aquesta setmana, ja ho sabeu, cada dijous, primer dia, el dia 15, jazz de Nova Orleans, aquest cas amb els Apocalipsis. I ens anem a divendres 16. El divendres 16 tenim un parell d'activitats molt recomanables. A les 6 de la tarda, als museus, al Palau Maricel, tindrem un concert de jazz parlant sobre la vida de Charles Dilling. Charles Dilling va ser aquest filantrop americà que va comprar totes aquestes cases que formen el conjunt del Palau Maricel i ho va convertir, doncs, en la seva casa-museu. Repassarem una mica la seva vida i les músiques que l'havien acompanyat al llarg de la seva trajectòria. Ja ho sabeu, a les 6, Palau Maricel, el dia 16. L'entrada és gratuïta, però vam reserva prèvia. I després, a les 9 del vespre, tindrem bandes sonores de pel·lícules en jazz de Nova Orleans amb els Apocalipsi al Pecados, al carrer Marquès de Montroig. Si us voleu desplaçar una mica i anar seguint els Apocalipsi, el dia 17, a les 12:30, estarem al Pla de Santa Maria. Aquí és una mica d'excursió, però si algú s'hi vol arribar, ja ho sabeu. I han acabat el dia 18, diumenge 18, estigueu atents perquè farem un concert amb tota la banda dels Apocalipsi al Casino de Vilafranca, al Sant Cafè, parlant sobre la Xina i Nova Orleans. Moltes gràcies i fins ben aviat.
2: Un programa de ràdio.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La mejor música en Radio Montornès.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A les mañanes de Ràdio Montornès t'oferim la millor companyia i posem tota la nostra energia. Cada dia comencem el matí amb...
3: Café.

0: Tots els dies, de 10 a 12, et convidem a les Mañanes de Ràdio Montornès. Gaudireu de la tardor en bona companyia, amb el Miquel Zafra i la Núria Cachán.
1: Las Mañanas de Radio Montornès.
2: Sintonizas Radio Montornès.
3: So, how's your evening so far?
4: Bonsoir.